0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Els acampats de Palma retran homenatge aquest capvespre a Mari Carmen, la dona de 87 anys que va morir ahir en un hospital de Madrid dues setmanes després de ser desnonada del pis on vivia. L'acte central serà a les 7:30 a la plaça d'Espanya. Els activistes titllen d'assassinat la mort de la dona i asseguren que seguiran acampats. Escoltam en Lluís, portaveu dels acampats.
2: La Mari Carmen ha hagut de morir a un hospital perquè la varen treure de casa seva. I això mos pareix indigne. És un assassinat per part del fons voltor que va fer negoci en la vivenda d'aquesta persona.
1: Avui és dijous, 8 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Eivissa planifica nous habitatges per als 30.000 treballadors de temporada.
3: L'objectiu del Consell és de reduir la pressió sobre l'habitatge i que els residents anuals i treballadors de temporada no competeixin pel mateix sostre. Mariano Juan és el vicepresident del Consell.
4: Que es puguen fer solars a zones turístiques o aprofitant estructures inacabades, que n'hi ha bastantes, a les zones turístiques. Això per començar. I segon, el que deia, alleugerir la tensió, baixar la tensió, baixar el calentament que té el mercat de la vivenda per a aquestes vivendes que les empreses es veuen obligades a jugar pel cucan a seus treballadors només uns mesos.
1: Pimeco recomana no secundar la vaga general.
3: La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca assegura que respecta el dret de vaga i comparteix plenament la preocupació per les dificultats d'accés a l'habitatge, però afegeix que per al petit comerç cada jornada d'activitat és essencial. En tot cas, subratllen que la decisió de secundar o no la vaga és estrictament personal i s'ha de prendre en llibertat.
1: El PP esquiva Vox al Consell de Mallorca.
3: Per aprovar el pressupost del Fons Mallorquí de Solidaritat, la partida havia estat bloquejada en el marc de les negociacions per aprovar els pressupostos de la institució, però avui el ple ha aprovat una modificació de crèdit amb el suport del PSIP, MES i el PI. Escoltam el portaveu de Vots, Antoni Gili, i el conseller insular de Presidència, Toni Fuster.
5: No creemos en el Fondo Mallorquín de Solidaridad. No creemos en estas pseudocloacas.
6: Señor Gili, a lo largo de nuestra historia, este gran país también ha necesitado la ayuda de fuera.
1: El tercer sector reivindica com a guardià de la salut mental.
3: 6 entitats celebren el Dia de la Salut Mental i asseguren que fa dècades que són clau en la lluita contra aquest tipus de malalties. I en febrer és el president de la Federació d'Entitats de Salut Mental de les Balears.
7: I el tercer sector també és salut mental. I també és salut mental per això, per aquesta visió holística, per aquesta visió global, de que el que volem és ajudar les persones a que puguin dur a terme el seu projecte de vida.
1: I en els esports?
3: L'Azul Marino juga avui a les 8 del vespre contra un dels favorits de la categoria, l'Espar Girona. L'equip d'Alberto Antuña visita Fontejau després de guanyar l'actual campió, el València Bàsquet, a la primera jornada. Tot i les bones sensacions, l'entrenador murcià és conscient que arriben a un dels camps més complicats de la Lliga Femenina Endesa.
8: Con ganas, ¿no? Con ganas de ir a Girona y con ganas de ir a un campo, bueno, el campo que la temporada pasada fue el más difícil de la competición, ¿no? No perdieron como locales y, bueno, sabemos que en esta liga ganar fuera de casa es muy complicado.
1: Una que amb la previsió del temps per les pròximes hores, Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears continua el temps inestable. Durant la tarda s'esperen ruixats i tempestes. Al nord de Mallorca i a la illa de Menorca podran ser localment fortes i amb calamar-se. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Destaquem també fortes ventades que podran superar els 60 km per hora i onades de 3 metres d'alçada a la illa de Menorca. Avui temperatures màximes de 25 graus a Palma i a Mahó, 26 a Eivissa i 27 graus a Formentera. Demà divendres, cel variable amb clars i núvols. Durant el matí, possibles ruixats que seran més probables a Mallorca, Eivissa i Formentera. Demà baixaran les temperatures, màximes de 22 graus a Palma i a Mahó, 23 a Formentera i 24 graus a Eivissa. Durant el matí continuarà bufant el vent moderat. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
10: Punt de Fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.

0: Què tal? Molt bon dia, com estàu? 1:35 d'aquest dijous, dia 8 d'octubre, que de moment, almenys aquí en els estudis del carrer Aragó de Palma, estem veient un cel fins a cert punt estirat, tot i que hem de recordar que les Illes Balears estan en alerta groga per possibles ruixats i tempestes, que veurem la quantitat de pluja que puguin deixar al llarg de les pròximes hores. Tot això en un dia en el que tindrem molt de protagonisme de salut mental. Tot d'una parlarem amb aquesta secció del Dia Mundial de la Salut Mental, que es celebra el pròxim dissabte. Avui, però, ho hem escoltat en el resum en els titulars, en l'abans, s'han fet els actes centrats aquí a les Illes Balears, ho han fet al Cineu, la lectura d'un manifest a càrrec de les entitats del tercer sector, que han reclamat aquest paper, aquesta importància del paper de les entitats del tercer sector en l'ajuda a les persones per a la salut mental. A més, curiosament, aquests actes centrals coincideixen pràcticament, s'aprofeixen, millor dit, hores després de la mort, ho hem sentit en les darreres hores, d'Anna Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys que va ser desnonada fa uns dies a Madrid i que s'ha convertit un poc en el símbol, no?, de la lluita per l'accés a un habitatge i ha estat una de les artífexs, per dir-ho qualque manera, d'aquest esperit que s'està estenent a moltes ciutats d'Espanya, amb acampades incloses també en el cas de Mahó, en el cas de Palma, sobretot amb molts de joves que reclamen un accés digne per a un habitatge. Parlarem de tot això, parlarem també de... destacarem també avui tribunals, perquè estem a l'espera que els membres del jurat popular del judici contra l'home acusat d'assassinar la seva parella a l'interior d'un cotxe de Campastilla en 2024 deliberin avui el veredicte. Recordem que ahir es va celebrar la darrera sessió del judici oral. L'acusat va al·legar defensa pròpia després que ella, segons va dir, li ferís primer amb un ganivet abans d'apunyalar-la a ella amb 66 vegades, durant 66 vegades, recordant que s'enfronta a una petició de 27 anys de presó. Vinga, tot d'una, començam l'edició d'avui de Punt de Fuga.
1: A Punt de Fuga parlam de salut mental.
0: I de dissabte és precisament el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquí a les Balears els actes centrals se celebren avui dijous a Cineu, amb una idea molt clara, la de reivindicar el paper del tercer sector. De fet, el lema és el tercer sector també salut mental. Les sis entitats que formen part de la Federació de Salut Mental de les Balears hi participen: Associació Girasol, Fundació Esgarrover, Estel de Llevant, Fundació Tutelar Demà, Fundació Deixalles i Grec. Unes entitats que l'any passat van atendre 1.545 persones a les Illes Balears. Avui són amb nosaltres Alfons Suárez, gerent de Girasol, president de Tres Salut Mental, na Laura Palacios, participant als programes de Sigui de Girasol, però també activista en salut mental i formada com a agent de suport mutuo, i na Carmen Medina, que és psicòloga i coordinadora de serveis d'atenció en salut mental de Fundació Deixalles, ponent a Calvià. Molt bon dia a tots tres.
2: Bon dia.
3: I gràcies per ser convidada.
0: De res. Una primera pregunta, que a la millor és una un poc obvi, però realment, desgraciadament, per què fa falta recordar la importància de les entitats del sector dins el paper de la salut mental?
2: Bueno, si quieres...
0: Sí, comienzo. Venga, sin miedo.
2: Venga, sin miedo. Pues yo hablaría inclusive de imprescindibilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en primera línea. En primera línea porque abordamos en primera persona y desde la persona. Y esto quizás desde otros organismos, otras instituciones, no es posible. Entonces, en el momento que ponemos en el centro a las personas, nosotros como profesionales también estamos al lado. Entonces, es súper importante escuchar, es importante hablar y es importante ver la parte emocional, la parte de sufrimiento, que muchas veces nos cuesta decir esta palabra, y cómo el sufrimiento se puede paliar también con cosas que no tenemos que inventar, que están en la vida. Simplemente hay que destapar esa tapita y eso lo puede hacer muchísima gente. Por eso somos importantes de cara a estar al lado de las personas, que las personas también estén al lado nuestra y hacer un llamamiento a la sociedad, que nos informemos, que conozcamos de primera mano qué es padecer una enfermedad, un trastorno mental o tener dificultades en el día a día por problemas de salud mental, y a partir de ahí, ¿qué puede aportar la persona, el ciudadano de pie, para que esto sea más fácil y para que todos caminemos en la misma direcció?
0: Escoltàvem na Carmen, na Laura, que és activista, que és a més agent de suport mutu, ens pot donar aquesta visió també, entre altres, Laura, que pareix que de vegades el sector, el tercer sector, se considera el que dèiem abans, no? com un complement, com una ajuda, i no el que posàvem i fent na Carmen, que és una part essencial.
3: Sí, de fet és així. Jo, Girasol, va ser el meu últim cartutxo, i la veritat és que a mi m'ha ajudat molt. No hi seria aquí avui, perquè és el que diu ella, no? Ja venen a casa, ja te sents escoltat, i això és superimportant. I formes part del teu procés. No és com, saps, t'escolten i pots...
0: És que moltes vegades, Laura, perdona, la primera passa és aquesta, que algú t'escolti, no? Que algú se segui en tu, o simplement que t'acosti, que te faci costat i que t'escolti un poquet el que està passant, i després, no diré evidentment que ve rodat, però sí que el camí és més fàcil.
3: Exacte, sí. També perquè t'escoltes tu, que de vegades l'autoestigma també és gros, I, bueno, fet això, a mi me va ajudar molt, me va canviar sa vida.
2: Yo, al hilo de lo que dice Laura, yo creo que esa parte esencial va de la mano de que nos hemos convertido en recursos no estáticos, sino que somos recursos dinámicos. Que estamos donde tenemos que estar. Y o en la vivienda, o en la comunidad, o en la biblioteca, o en el restaurante, da igual. Estamos donde tiene que estar, perdón, allí donde la persona lo necesita. Y tenemos esa capacidad, no sé si llamarla paciencia, no sé si llamarlo, no sé, no encuentro la palabra.
3: Bondad.
2: Bueno, me gusta, me gusta, de no rendirnos.
0: Alfons.
2: Es decir, tocar la puerta, y si hoy no nos abre, mañana estaremos ahí. Y si no nos abre, mañana quedaremos en otro sitio ahí. Esa constancia, esa decir, estoy al lado tuya. I tu estàs al lado mia.
0: Alfons, anem a parlar ara, per exemple, del paper de Girasol. Quin tipus de feina se fan, i sobretot, que és dependrà de cada perfil, evidentment, però quin tipus d'ajuda és el que vos demana un home, una dona, a la millor de vegades, no sé fins a quin punt, joves que acudeixen a la vostra entitat per demanar-los un poquet de, no sé si de comprensió, de ser escoltats...
4: Vale. Girasol i totes les entitats que formen part de la federació fan una feina més transversal. O sea, nosaltres, com bé deia na Carmen i Laura, intentem fer una feina integral, con la qual anem allà on ens necessitin. I fem feina per ajudar en el projecte de vida de cada persona. Si una persona el que vol és cercar feina, nosaltres l'ajudem en el tema d'habitatge, o en el tema de laboral, o en el tema de familiar, ajudar les famílies, o en el tema de xarxes socials, de relació amb els amics, o sí, o qualsevol tema transversal que necessita la persona, perquè aquesta feina és imprescindible. Com deien antes na Laura i na Carme, nosaltres acompanyem a la persona i, per tant, hem d'escoltar el que elles necessiten, el que elles ens demanen, i intentar ajudar-la, acompanyar-la perquè ho aconsegueixin. Con la qual, una persona quan arriba... Normalment una persona quan arriba és una persona que està dolguda, que està passant un mal moment. Entonces, nosaltres l'únic que intentarem fer és escoltar-la perquè ella pugui expressar el que necessita per sortir-ne. I en aquell moment pues, l'ajudarem a cercar feina, o l'ajudarem a trobar un habitatge, o l'ajudarem a millorar la seva relació familiar, el que ella en aquell moment verbalitzi que necessita.
0: I és fàcil per a ella expressar-se en primer terme?
4: No estan acostumats. Con lo qual, les donaràs espai perquè hi has temps perquè puguin expressar-lo. I en el principi li costarà, però nosaltres no tenim pressa. O sea, si nosaltres no anem amb el rellotge de tens 15 minuts, i en 15 minuts si no has xerrat te'n vas. No, nosaltres si aquesta persona necessita 2 hores, pot necessitar 2 hores, i li donarem l'espai perquè pugui xerrar. I si avui no pot, doncs que sigui demà.
0: Carmen, vostè fa feina en Fundació Deixalles, que almenys a nivell personal, quan un pensa en Fundació Deixades, moltes vegades pensa en segones oportunitats laborals per a gent que potser no n'ha tinguda, també en donar-li un altre ús a molt de productes, a roba, a mobles, etc, però no pensa tant en salut mental, i vosaltres teniu allà, dirigeix precisament, és coordinadora del Servei d'Atenció en Salut Mental de la Fundació Deixalles. Uh-huh. Com funciona? Quin tipus d'atenció oferiu?
2: Bueno, antes que nada, diría que Fundación Deixalles no ha tenido que cambiar nada para poner desde hace 20 años en marcha proyectos y servicios especializados en salud mental. Al final, todo encaja si hay voluntad. Y lo bonito de poder encajar servicios de salud mental en itinerarios que ya, bueno, y en esta labor medioambiental que todo el mundo conoce, pues ha sido fácil. Y ha sido fácil porque al final yo encuentro y valoro que, como está muy lleno de realidad, es una inclusión directa y real. Y es directa porque al final la persona que cuando viene a nuestros servicios se le adecua o no, o tal y como esté, actividades enmarcadas en el medio ambiente, se sienten que están contribuyendo y se sienten contribuidores de un mundo más, de una sociedad más justa, y contribuyen al medio ambiente. En el momento que realizan actividades relacionadas con lo que ya venimos haciendo y por lo que nos conoces en Fundación Deixalles, ya eso, me sabe fatal tener que poner encima de la mesa esta palabra, pero es que se ven dignos, porque realizan no algo diferente, realizan y continúan haciendo esta labor medioambiental al mismo nivel.
0: Y funciona.
2: Y funciona. Y funciona. Y está, pues, embriagado de alguna manera de esta fuente de lo que hemos hablado antes, ¿no? De escucha, de atención, y nos olvidamos de los ritmos y de los resultados, y nos centramos en los procesos. Y ahí es donde pueden ser variables y diferenciados. Pero es encajar.
0: Laura, deien que tu ets agent de suport mutu. No sé si hi ha un tipus de persones més o manco a les que ajudis o ajudes a tot tipus de persones. Bueno, en sentit que t'anava a demanar fins a quin punt ha canviat un poquet el perfil en els darrers anys. Ara, desgraciadament, parlant molt del problema de l'habitatge, abans ho hem comentat també en el fons, que això genera, evidentment, una ansietat i uns problemes de salut mental que no sé si abans eren tan pronunciats.
3: Bueno, ara mateix encara això és... som la primera...
0: Un poc prest.
3: Sí, encara no fer feina amb això. Han començat companys nostres. I el que té això és que nosaltres, quan serrem entre iguals, no hem de explicar massa, saps? Ens sentim ja, perquè de vegades diu, ah, és que jo faig això i tal, i dices, ah, mira, jo també, resulta que no soy tan, ¿sabes? Tan raro, que a más gente le pasa, ¿no?
0: Que això ajuda, sentir que hi ha una altra persona, sí, que té el mateix que tu.
3: Sí, i además de que dones les
0: eines.
3: Les eines que t'han donat serveixen per
0: ajudar els altres.
3: Per ajudar els altres i la teva experiència, des de la teva experiència, i bé, això...
0: Una cosa que us volia comentar, ahir dimecres el govern va anunciar l'ampliació de 16 a 61 el número de psicòlegs en centres de salut. No sé això, si creus que és una bona notícia, si fan falta encara més mitjans. Fins ara comptàvem amb 16 i ara ja dic que s'han augmentat a 61.
4: El que està clar és que 16 eren pocs. Entonces, ara 61 és una bona notícia. Una cosa no treu l'altra. Jo crec que la feina als hospitals, la feina de psiquiatres, la feina de psicòlegs és necessària i és ha de continuar i ha de ser validada en tots els recursos que necessitin. Ara, si passen a 61, pues, valorarem amb els temps si són suficients o s'han d'ampliar. Això no treu que la feina que fem nosaltres darrere de lo social, de lo comunitari, també se tingui que valorar i que també hagi se tinguin que posar recursos per dur-los endavant. Nosaltres fem molta feina a nivell de federació en prevenció, per exemple, a les escoles, amb molt pocs recursos. I després tenim serveis com el servei de famílies, que té molt pocs recursos, con lo qual sí, és una bona notícia lo de los psicòlegs, però jo per la meva part també reivindicaria, nosaltres també necessitem
0: això anava a demanar, Alfons, una pregunta un poc per tot tres per tancar. És tot qüestió d'una aposta econòmica, fa falta més un altre tipus d'inversió, per exemple en formació en salut mental, que és el que necessita el sector, aprofitant que aquest dissabte és el Dia Mundial de la Salut Mental.
4: Sí, jo preferiria per dir que és vera que en els darrers anys hem augmentat molts recursos, no és que mos queixem de que no hi hagi una aposta de l'administració, però encara falta molt. Partim d'una base molt pobra,
0: molt petita.
4: I sí, en tema de formació, en tema de prevenció, en tema d'atenció de famílies, necessitem recursos. En tema d'atenció d'oci també necessitem recursos. Hi ha espais que s'han consolidat, hi ha serveis que s'han consolidat, però altres que encara no, i ho necessitem.
2: Bueno, al hilo de lo que dice Alfonso, es verdad, hemos consolidado servicios y hemos crecido en atención, tanto en calidad como en horas de atención. Y esto es buenísimo, pero también nos abre una puerta de que estamos viendo lo integral de la persona. Y ahí vemos otras necesidades que desde los servicios que están consolidados no podemos llegar, y por eso hace falta financiar proyectos de ocio, porque nos hemos dado cuenta que la persona el fin de semana está sola. Entonces, ¿qué podemos incentivar para que este fin de semana la persona esté acompañada? O promocionar viajes y promocionar en la línea de lo que venimos defendiendo durante muchos años, que es los derechos, que no solo nos basemos en las necesidades, sino en lo que la persona quiere y lo que la persona quiere reivindicar como ciudadano.
0: Idò, Laura, Carmen, Alfons, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres, i ja veuràs, entre tots podem ajudar que la salut mental no sigui això, un complement, sinó una part fonamental de l'atenció. Gràcies a tots tres.
4: Gràcies.
1: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
0: Una i 52 minuts. Ja saben que els dijous ens agrada parlar una mica també de cultura, de música, i ara ho feim de la mà del nostre company Amador Bauzà. Amador, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, aquí una altra vegada.
0: Primer de tot, què és el que estem sentint ara mateix? Quina peça de Chopin és la que està sonant en aquests moments?
5: Idò, estem escoltant, Xisco, els 24 preludis, és opus 28, és a dir, és l'obra número 28 de Chopin, en aquest cas, d'aquest catàleg musical seu, són els 24 preludis, i la particularitat d'aquesta obra musical és que gran part de tot aquest conjunt de preludis els va escriure durant la seva estada a Mallorca, durant l'hivern de 1838 a 1839.
0: Vinga, avui anem a parlar, com deim, de Frederic Chopin, que, com dius, va viure a Mallorca en aquesta època, un any aproximadament, entre 1838 i 1839, i ho va fer per recomanació mèdica. Per què?
5: Exactament. Sí, de fet, va estar fins i tot menys temps. Ell anava a estar més temps, però el cas és que en Chopin estava malalt, se suposa que de tuberculosi, de fet és com a la versió oficial, però això també hi ha gent que ho discuteix, perquè la tuberculosi és contagiosa i infecciosa, i per exemple la seva parella, etcètera,
0: no se va
5: contagiar, i hi ha gent que qüestiona que fos això, però el cas és que ell estava malalt i el seu metge personal li va recomanar que es mudés a un clima mediterrani, solejat, més suau, i clar, vivint a París, passant un hivern a París, pues li varen dir, vés-te'n a Mallorca, que ja estiràs millor.
0: Però crec que no li va sortir molt bé, la jugada.
5: No li va sortir molt bé, de fet, aquesta estada d'en Chopin a Mallorca és un poc una moneda, no?, amb dues cares, de tota sa bellesa i sa creativitat que se desprèn de tot això, i després totes les males experiències que va haver succeïdes una darrere l'altra, i la primera, com dius tu, relacionada amb el tema del temps. Amb la malaltia, perquè aquell hivern va ploure molt, va ser molt humit, i això no va ajudar a una malaltia respiratòria com la que tenia ell.
0: Ells, hi va instal·lar-se en la seva parella, en George Sand, a una casa a les afores de Palma, i després es van mudar a la Cartoixa de Valldemossa.
5: Exactament. Qualsevol que visiti Valldemossa ho haurà pogut veure, no? A la Cartoixa hi ha un museu dedicat perquè en Chopin va viure allà i es varen instal·lar a una de les cel·les de la Cartoixa, que ve a ser com un monestiri, no? I el cas és que allà varen viure, no va ajudar, perquè com dèiem era un entorn humit i això no va ajudar a la seva malaltia, però varen viure durant uns mesos allà i ella també, com dèiem, també després de setmanes varen rebre un piano i allà va anar composant pues, aquests preludis que de fet n'estem escoltant un ara.
0: Podem parlar una mica també de quin tipus de piano Amador va fer servir en Frédéric Chopin i que el que comentaves també que no el va tenir des del moment en què volia, sinó que va haver d'esperar-se una mica.
5: Exactament. Ell va utilitzar un piano, si no m'equivoc, llogat, perquè el seu piano que feia servir no arribava, va tardar bastantes setmanes, és un piano Pleyel, i el cas és que va tardar molt en arribar i, a més, quan va arribar també va haver un problema aduaner, tampoc va haver problemes administratius. Veiem que això...
0: I va sortir tot malament en aquest poble.
5: Sí,
0: home.
5: Sí, és una pena que una estada justament aquí pues, va haver aquests problemes. Això li va sortir malament. El cas és que mentre ell esperava el piano, pues, en va poder utilitzar algun, va poder anar composant, i quan ja va rebre el seu piano personal, pues, lògicament aquí ja va poder desfer més la seva creativitat, perquè era el so que ell estava acostumat a sentir mentre escriu.
0: És un dels 24 preludis, com deim, va finalitzar 24 i també incloent el seu preludi La gota de pluja.
5: Exactament. Aquest és un dels preludis més coneguts de dins de tota aquesta sèrie. De fet, ara estàvem escoltant de fons el número 13 i si t'apareix, pues, li podem donar pas en aquest preludi número 15. La gota de pluja és un dels més coneguts de tota aquesta sèrie.

0: Un Frédéric Chopin amador que, com dèiem, se va instal·lar durant uns mesos a Valldemossa, que és un municipi que li dedica el festival que pren el seu nom, el Festival Chopin de Valldemossa.
1: Exactament. Cada any, pues, cada any se celebra aquest festival i, de fet, ja t'he dit, qualsevol persona que estigui interessada un poc en la vida d'aquest compositor, que lògicament és molt important de dins de tota la història de la música clàssica, al segle XIX concretament, poden... vull dir, quina millor manera, no, d'experimentar la música d'aquest compositor que anant a un lloc on Daim va composar, per exemple, tota aquesta sèrie de preludis. Bueno, és una oportunitat adient.
0: I després s'han de dir que va tornar a París i va morir poc temps després, 10 anys de la seva estada aquí a les Balears.
1: Exactament. Ell va morir quan tenia 39 anys.
0: Molt jove.
1: Per tant, sí. Per tant, quan ell va ser a Mallorca en tenia 29, molt jove també, i sí, després de Mallorca, el seu estat de salut, com dèiem, no va millorar, va tornar a Barcelona, de Barcelona... no recordo exactament de quina ciutat de França, i d'allà ja a París, a on residia i a on, de fet, bueno, està enterrat a París.
0: Sí, està enterrat a París, però no sé si poden dir que completament.
1: Exactament. Està enterrat a París parcialment perquè el seu cos es pot visitar, de fet, a un cementeri de París, però el seu cos es va extreure per petició personal seva i el seu cor està a una església a Varsòvia, a Polònia, que era el seu país natal.
0: Idò, una curiositat sens dubte i una altra que podem experimentar d'aquí un parell de dies.
1: Exactament. Fa d'aquí molt poc, la setmana que ve, divendres de la setmana que ve, dia 16 d'octubre, s'estrenarà, de fet, una pel·lícula biogràfica, un biòpic, com se sol dir, sobre en Chopin, i una curiositat addicional, sobretot per la gent d'aquí, de les Balears, és que aquesta pel·lícula, aquesta producció, s'ha gravat en part a Mallorca. Es va estrenar a l'Atlàntida Film Fest. Aquesta pel·lícula, i hi ha part de la pel·lícula que ocorre durant la seva estada a Mallorca, així que és una manera d'aprofundir més.
0: Sí, i de conèixer també Mallorca, i doncs ens quedem amb aquesta recomanació per dia 16 d'octubre. Gràcies, Amador Bausà, gràcies a en José Miguel Blasco al control tècnic. En 10 minuts arriben totes les notícies al Radio Diari Migdia.

0: Diputació Permanent confirma més que votarà a favor dels dos decrets llei d'habitatge pendents de convalidar.
1: Han donat resposta a l'emergència habitacional de moltíssima de gent, de moltes famílies que estan patint. Però també un missatge clar dels partits polítics. El Partit Socialista, que durant tots aquests anys no ha actuat, i no ha actuat de forma valenta. Recordar-li que s'hagués pogut evitar el dolor de Carmen i moltíssima més gent.
0: I encara en clau d'habitatge, el Consell d'Eivissa planifica nous habitatges per als prop de 30.000 treballadors temporals que rep l'illa durant la temporada alta. L'objectiu, reduir la pressió i que residents anuals i treballadors de temporada no competeixin pel mateix sostre. Ignasi Gras.
2: El Consell d'Eivissa ja fa mesos que treballa en la creació de nous habitatges exclusius pels prop de 30.000 treballadors temporals que l'illa rep a l'estiu. Ara mateix hi ha empreses i cadenes hoteleres que tenen pisos sencers pels seus treballadors, però que durant l'època d'hivern i temporada baixa estan buits. Mariano Juan és el conseller d'Ordenació Turística del Consell Insular.
3: I que es puguen fer solars a zones turístiques o aprofitant estructures inacabades, que n'hi ha bastantes a les zones turístiques, això per començar, i segon, el que deia, alleugerir la tensió, baixar la tensió, baixar escalentament que té el mercat de la vivenda per a aquestes vivendes que les empreses es veuen obligades a llogar per col·locar els seus treballadors només uns mesos.
2: Per alliberar aquests pisos, des del Consell proposen uns equipaments en forma de residències, amb habitacions privades i també àrees comunes perquè hi visquin els treballadors durant l'estiu. Els equipaments estaran gestionats per les pròpies empreses i tancaran durant la temporada baixa.
3: Estan pensats per temporada estival, estan pensats per temporada alta i precisament per això és un dels reforçaments que tenim que fer amb la normativa que estàvem en aquest moment fent, és a dir, el que no volem és que això siguin albergues que es facin i que llavors estiguin oberts en hivern. No, aquests establiments estaran gestionats per les pròpies empreses, no estaran oberts en els públics, seran per seus propis treballadors i quan les empreses tanquin, aquests establiments tancaran.
2: Encara no hi ha data fixada perquè comencin a entrar en funcionament aquestes residències. De moment està prevista la seva aprovació en el Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics abans de les eleccions pel Consell.
0: A tot això, les patronals es van posicionant en relació a la convocatòria de vaga general de dia 11 de novembre. Xavi Ara, bon dia.
4: Bon dia. Pimeco recomana als seus associats mantenir oberts els establiments durant la jornada de vaga general convocada per el proper dia 11 de novembre. La patronal del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca assegura que respecta el dret a vaga i comparteix plenament la preocupació per les dificultats d'accés a l'habitatge, però afegeix que, per al petit comerç, cada jornada d'activitat és essencial. Piment, per la seva banda, rebutja la convocatòria perquè la considera errònia, forçada i sense justificació. La patronal veu incomprensible que els sindicats afegeixin ara, entre els motius de la convocatòria, una millora salarial.
0: D'altra banda, qui sí que donarà suport a la vaga és l'Estei.
4: El sindicat considera necessari donar resposta a una demanda social cada vegada més urgent. L'Estei entén que la lluita per l'habitatge és també una lluita sindical perquè les condicions de vida de la classe treballadora estan estretament lligades a les seves condicions laborals i salarials. És Miquel Gelabert.
5: Fa temps que hi havia motius per una vaga, però diguem aquesta escalada d'indignació social, aquest desnonament simbòlic i acabat en la mort, jo penso que usant de la mort de la Mari Carmen, i entenem que és una vaga, òbviament, en les circumstàncies polítiques, per qui guanyi les eleccions o governi a partir de dia 29 de novembre, tant d'un com els altres.
0: El ple del Consell de Mallorca aprova el finançament del Fons Mallorquí de Solidaritat que estava en l'aire enguany per mort del veto de Vox gràcies als vots de l'oposició.
6: La partida dels pressupostos d'enguany del Fons Mallorquí va ser congelada per exigència de vots socis del PP al govern insular com a condició per aprovar els comptes insulars. Avui l'equip de govern ha duit al ple una modificació de crèdit d'1,8 milions d'euros per finançar el fons, esquivant l'acord amb vots i comptant amb els vots de l'oposició per aprovar-la. I han votat a favor el PI, PSOE i Més per Mallorca. Escoltam Antoni Gili, portaveu de vots, i Antoni Fuster, conseller de Presidència.
7: No creemos en el Fondo Mallorquín de Solidaridad. No creemos en estas pseudocloacas de determinadas acciones paralelas a los gobiernos a través de los ministerios de exterior para destinar dinero, es decir, impuestos de todos los mallorquines a hacer viajecitos y el buen samaritano en determinadas acciones.
8: Señor Gili, a lo largo de nuestra historia este gran país también ha necesitado la ayuda de fuera. Dicho esto, me quiero dirigir a MES y al PIM, els vull donar ses gràcies per aquest vot afirmatiu per convicció en el Fons Mallorquí de Solidaritat. Sé que no és un vot en aquest govern ni en aquest conseller, sinó un vot per convicció en el Fons Mallorquí de Solidaritat.